Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. What did she say?

join in on the disco trance.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Catch the Fox.
1: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. I'm the invisible man. I'm the invisible man.

El riure és del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida,

loves me.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
5: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
2: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: catalanismo, como todos los nacionalismos, se basan en la manipulación de la historia.
1: Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no ho veieu, eh? Pa per sucar, que m'entén? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh?

0: collons és el meu rotllo.
1: Esmolant el ganivet, l'esdeveniment litúrgic, el bo i millor pronòstic, en un rigor quirúrgic. El crepitar del sofregit trenca el silenci, que s'apagui el món, que la poesia comença.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: could break my heart.
1: Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.
2: Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeges et

és de sorra, els ulls la sal d'un vers, el cap una ventada. Que el mar desfà i s'emporta, la vida és un sonet,

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: fugir, tornar a començar en un poblet que tingui un nom que no vulguem pronunciar.
1: Potser la millor.
2: És tot aprofitable.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. I'm

La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

vista en perspectiva. Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil, sense avisar-nos, és marxar amb molt poc estil. I que amb el temps, que ho cura tot, tot s'anirà.

no sé quan miraràs aquest vídeo.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga al Prat Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre, i de fet a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més, amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobre tot el Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura va ser pesant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descargar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Estarem pendents, estigueu pendents. Més coses, el Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Simfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gomis, bones notícies. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic en l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La nostra portada d'aquest dimarts, l'ocupació a Catalunya que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, per tant, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen Com dèiem, un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat, com dèiem, aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa, com dèiem, des d'un mes de juliol des de l'any 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu de afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanant continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada en el sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: Tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: I les dades de l'atur d'aquest juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: L'utilitz és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
0: I parlant encara de turisme, la comarca de les Garrigues ha reeditat un mapa en què, en un sol full, recull tots els serveis que ofereix per aquest estiu. Es repartiran en els diferents establiments de la comarca. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: L'últim mapa turístic que s'havia editat va ser abans de la pandèmia i ara s'ha actualitzat. La comarca de les Garrigues ja compta amb un full que serveix com a carta de presentació per donar a conèixer les activitats que es poden fer. En parla la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
12: Recull, a part del mapa, que hi ha diverses informacions, hi ha les oficines de turisme, hi ha el tema de patrimoni, els Cogul, Vilars, museus a la comarca, el Centre de la Cultura de l'Oli de la Granadella, l'Espai Macià, tots tres que es poden visitar. Hi ha tema allotjament, hi ha restaurants, àrees d'autocaravana, hi ha una mica d'informació de tot. El que és les experiències oleoturístiques, hi ha l'enllaç per poder mirar-ho a la web. També hi ha els cellers.
11: Se n'han imprès 5.000 que s'aniran repartint a poc, es trobaran a les oficines de turisme, Consell Comarcal, allotjaments, i la idea és que en 2-3 anys es pugui anar actualitzant, ja que es tracta d'un suport que té molta demanda. Una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic i atraure així un turisme de qualitat.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. Molt pendents també estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha.

0: lectura única, aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
1: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de compra juliol, i vols d'exercir a mitjans de compra juliol.
0: De fet, Junts ha dit que s'ha de la decisió en contra els temes de la ciutadania.
2: El govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al Passeu per fer front a la comunitat d'euros amb els migrants, o enfrontant la ministra d'Inclusió, coincidint amb una cimera de ministres i d'interior de la Unió Europea i transmigrants de la Unió Diplomàtica per contar la crisi migratòria.
3: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Maria, ha denunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
4: El gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
3: Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant la Unió Europea la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha explicat als seus homòlegs europeus en una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest matí.
5: Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo, el resultado en los términos indicados, satisfactorio de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y evidentemente en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular.
3: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
1: I ho hem sabut aquest matí, l'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
0: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 2 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. L'Institut Català de la Salut desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés.
7: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
8: D'una banda, les bronquitis agudes, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessen molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia, quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
7: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
8: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
7: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
8: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
7: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
9: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida, perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
7: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
1: En punt un quart de tres, en situem a Barcelona, la Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, s'incorporarà 50 nous agents al setembre. Arnau Vidal.
10: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
11: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
10: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
1: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del pla de xoc específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
12: Es tracta d'un pla de xoc impulsat al juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors i s'han ampliat el número en algunes àrees. A més, s'ha ampliat la neteja amb aigua a pressió i el baldeig dels carrers a la nit. A tot això s'afegeix el servei d'escombrada manual, que s'ha triplicat també. Al conjunt de la ciutat, aquest estiu s'ha incrementat el servei amb 18 persones amb un cost de 200.000 euros. Helena García Román és cap de producció d'Ecoequip.
13: Estem molt contents perquè realment la millora s'està veient i es sent molt efectiva. Hem reduït els avisos al Cuidem en un 56% des que hem implantat l'acció. Per tant, estem convençuts que s'està notant.
12: A finals de setembre, Ecoequip avaluarà els resultats i decidirà quines accions tindran continuïtat i els canvis a dur a terme.
1: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dimarts. On la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant, la Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
14: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marçal Ortuño celebra la notícia.
15: Un tram de carretera amb molta sinistralitat, amb la seguretat d'aquest tram per la sinistralitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
14: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
16: En final, no deixis una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és bé que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser d'un 2+2. Creiem que no deixés de ser una miqueta com un nyap, no deixés de ser un apanyo.
14: Cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles. Les obres es faran mantenint el trànsit obert, amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
1: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra. Olot FM, Joel Tallant.
17: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
18: Les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, a les preses, a tota la comarca, i, evidentment, s'hi hauran de vigilar de com es gestiona el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que no es manté Hi ha una part que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser necessari presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
17: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que s'hi presentaran unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bracons.
1: Moment ara per la cultura. I és que avui arrenca a Palamós el festival Amb So de Cobla.
0: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta desena edició.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, Amb So de Cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
20: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el So de Cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
19: La programació d'aquest desè Amb So de Cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
1: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
21: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en unes futures edicions del Festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Cort, ens explica la seva experiència de l'any passat.
22: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convenç. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. No? L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
21: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
1: Arribarem als esports amb música.
23: Las mines en el pelo y rosas en la cara.
1: 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
0: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports que avui es porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística, que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
24: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti, de Rosalía, ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que, gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
25: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran. Ja sabeu que en Lamin també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
2: we'll see how it happens.
24: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar els Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
3: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar, on hem de saber tancar els partits, i ho hem fet bé.
24: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
4: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, la seva manera de jugar i la meva manera d'entendre handbol.
5: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
24: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Haugset, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Helena Ruiz, de 21 anys.
1: Gràcies, Joel Gomis. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ràdio Caldes, 107.8.
8: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
26: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
8: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
26: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Una vintena de vols afectats per una vaga a l'aeroport del Prat. Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents a aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre i, de fet, a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogor que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura va ser passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís dels ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi han acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Més coses. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu del govern, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Sinfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gómez Iristio s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic a l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tio competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, doncs, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposa un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats s'exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta, en aquest cas en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: Les dades de l'atur d'aquest mes de juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: L'utilitz és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Bueno, doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
1: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Molt pendents estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que crema l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars, el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i també a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés i l'article 23.2 de la Constitució relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: I Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. El titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat després de la trobada que la majoria de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta ja han marxat. Albert Güell, bon dia.
11: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
12: El govern d'Espanya va a estar... ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
11: I en una reunió telemàtica, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant els seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. En la compareixença posterior, el ministre ha xifrat en 72.000 els migrants que van entrar a la ciutat autònoma i ha assegurat que bona part d'aquestes persones, unes 70.000, ja han marxat.
13: En les 72.000 personas las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsades.
11: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: Gràcies, Albert. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts per Catalunya. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat al Parlament i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
0: I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automès, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil.
3: El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una activitat econòmica. L'executiu espanyol ha obert avui el termini per presentar-se a la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És una de les notícies destacades d'aquest dimarts, l'Institut Català de la Salut, que desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés, bon dia.
14: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
15: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia, quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
14: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
15: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
14: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
15: Ja la tenim. En principi és de... molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
14: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
16: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt poc profunda, i la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no li ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
14: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: Era ben punt 3:15 de la tarda. Ens situem a Barcelona, ciutat, on la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues. Han detingut 90 persones i han recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, s'incorpora 59 agents al setembre, Arnau Vidal.
17: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
18: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
17: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
1: Notícies en xarxa.
0: Més coses, la Universitat Rovira i Virgili ha creat un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre accessibilitat de les 78 platges de la Costa Daurada.
3: L'eina mostra la ubicació dels principals serveis adaptats disponibles a cada zona costanera del litoral tarragoní.
0: És una crònica de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: L'objectiu és que els usuaris puguin trobar informació clara i fiable en un únic espai i no hagin de buscar entre els diferents servidors d'ajuntaments o patronats de turisme. A més, la centralització també contribueix a la detecció de mancances d'accessibilitat a les platges. L'eina ha estat desenvolupada per l'equip de la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la URB com a part d'un projecte de millora de l'oferta turística del territori. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
20: La idea del mapa no és señalar los errores o la falta que hay en los municipios, sino que puedan tomar esto como punto de partida para decir, bueno, a ver, tenemos que mejorar en estos puntos, digamos, simplemente ofrecer una información más completa.
19: L'usuari també pot aportar informació amb serveis nous que detecti i comunicar possibles millores.
0: I Valls torna a convertir-se aquest dimarts i dimecres en el gran punt de trobada del món agrícola i rural amb la celebració de la 70a edició de la Fira Agost, la Fira Exposició del Camp Català. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
21: Sota el lema Tot comença a la Terra, la fira reforça la seva identitat i modernitza el seu relat. L'edició del 2026 marca el punt de partida d'una experiència més cohesionada i més atractiva. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, destaca l'increment del nombre d'expositors.
22: Estem ratllant els 200 expositors, o sigui, un 20% més que l'any passat. Això demostra que, si ho fem bé, podem recuperar, per dir d'una manera, l'essència de la Fira Agost que havien tingut els anys de més èxit amb més expositors.
21: La Fira Agost modernitza la seva imatge visual, optimitza el circuit urbà i aposta de forma decidida per les experiències familiars, la gastronomia local i la vida conscient. L'acte inaugural de la Fira Agost serà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament, presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Pel que fa a la cloenda, serà dimecres al vespre a la plaça del Blat, amb l'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls.
0: I aquest setembre l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
23: Ribes de Freser ja compta amb uns detectors de vehicles estacionats a les places de parca i compra del municipi, on els cotxes poden estar fins a una hora. Amb això es pot monitoritzar en directe quanta estona porta un vehicle aparcat a cada plaça i d'aquesta manera, si se supera el temps d'estacionament permès, emprendre les accions que convingui. El projecte és completament inèdit al Ripollès. En parla David Sadurní, regidor de Mobilitat de Ribes de Freser.
24: Això ens permet, doncs, que la Guàrdia Municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona primerament, i si no és possible, doncs aplicar la sanció corresponent.
23: A més, entre les accions previstes hi ha la col·locació de radars pedagògics a diversos punts del poble, com la carretera de Caralps o la de Pardines en la seva entrada al nucli urbà.
0: Poc més de 10 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I pel festival amb so de cobla, arrenca avui a Palamós.
3: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugura aquesta nit aquesta desena edició.
0: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
4: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no... animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el so de cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
2: La programació d'aquest desè amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
0: I el Museu d'Art Medieval de Vic participa de manera habitual en projectes de col·laboració i préstecs d'obres amb grans institucions internacionals. Darrere d'un préstec internacional hi ha un seguiment constant perquè la peça arribi i torni en les millors condicions. El 9FM, Núria Parera.
5: El retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, és el pròxim que viatjarà. Formarà part d'una exposició al Museu Stadel de Frankfurt, dedicada a la figura de Maria Magdalena. En parla Judit Verdaguer, conservadora i cap de l'àrea de conservació preventiva del museu.
6: Però en un préstec internacional hi ha un equip del museu que hi treballa durant mesos, però també entenem que aquesta obra doncs, és de gran rellevància, ja que formarà part d'una exposició on compartirà espai amb Ticià, amb Rubens o fins i tot amb Van Gogh i Cézanne.
5: Abans de marxar, però, l'obra també passa per un tractament preventiu d'anòxia. El museu ha incorporat un nou sistema que elimina l'oxigen de l'interior d'una bossa hermètica per evitar possibles insectes a la fusta, tot plegat sense utilitzar productes químics.
0: I arribarem als esports amb música.
7: Las mines en el pelo y rosas en la cara, ay, losa caminaba.
0: Dues propostes ben diferents. Escolteu, per començar, Juan Diego Flores.
3: El tenor peruà actua al festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
0: I també avui protagonista Jethro Tull.
3: La veterana formació britànica que actua, en aquest cas, al Festival de Cambrils.
0: Notícies de cultura, música que ens arribava des de la Costa Brava i també des de la Costa Daurada, de la cultura als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta avui el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
25: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. I gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
26: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran.
8: Seran Lamine also played in one or two.
9: Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa.
8: Adeyemi they can play.
9: Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
8: We'll see how it happens.
25: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany arriba a la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants per 2-0 i el Reus per la mínima. Boris Garros va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els roiginegres.
10: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
25: Tot i no passar a les semifinals, els jugadors Xavi Jaime del Reus com Guillem Vinyes del Sants valoraven positivament la participació en l'Històrics.
11: Conclusions positives, no? Crec que són partits per agafar ritme, per agafar sensacions, per conèixer els nous companys. Partits per això, no? Per agafar confiança. Crec que s'ha vist un bon, molt bon Reus i a seguir amb la pretemporada.
12: Recordant que portem dos dies d'entrenament, crec que les sensacions són bones, que el grup comença a fer-se, que al final hi ha molta gent nova i crec que pot haver-hi una bona temporada.
25: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació del porter Víctor Hallgrímsson fins al 2029. L'islandès de 26 anys ha aixecat 7 títols en el seu primer any com a blaugrana i ha deixat clar que un dels seus objectius era renovar amb el Barça.
13: Aquest ha estat el meu objectiu tot aquest temps des que vaig signar el meu primer contracte de 2 anys, aconseguint un nou contracte. Estic molt content. Ha estat el club dels meus somnis durant molts anys des que era jove. El meu primer any aquí va ser molt bo i estic molt satisfet de prolongar el meu contracte.
25: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauset. Avui, Jordi, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gevrey-Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda.
0: Estarem pendents, us ho explicarem. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable. Los días como hoy, en que las nubes...

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

Separats tiren la canya prop de la plaça d'Espanya. Hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres. Apareixen quan és fosc els deuners ambulants. Un camell fa l'agost

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Wee!

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Benvinguts! Sou a Sota les Llambordes, el racó on les històries prenen vida i on cada pedra del camí amaga un secret. Aquí, sota les llambordes, hi trobem tresors literaris, llibres que obren finestres, que ens porten a altres mons, altres èpoques, altres vides. Cada pàgina és una porta que ens entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això, vides que es despleguen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que hi batega a sota. Sota les llambordes és un espai de conversa amb aquests tresors i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible que la literatura continuï viva. Escriure és l'única professió en què ningú et considera un ridícul si estàs sol parlant amb persones imaginàries, deia Margarita Duras. Un llibre ha de ser la destral que trenqui el mar glaçat que tenim dins nostre. Així ho escrivia Franz Kafka. La literatura és la manera més agradable d'ignorar la vida, ho ha dit Clarice Lispector. Els llibres són miralls on només veus el que ja tens dins teu, va escriure Virginia Woolf. Avui aixequem la terra per mirar-nos en aquells miralls, perquè és cercant paraules, frases i fragments poètics que trobem significats de vida. I a través d'aquestes paraules tornem a obrir aquest espai que ens convida a pensar, a sentir i a llegir amb profunditat. Bona tarda. Encetem una nova edició de Sota les Llambordes d'estiu, amb el plaer de trobar els tresors que més ens agraden. Ens endinsem en els llibres, en les històries que ens enriqueixen i ens omplen com a lectors. Històries plenes de vida, de foscor, de veritat, de denúncia, història que potser ens faran patir alhora vibrar. I ho fem de la mà d'una persona que comparteix l'entusiasme per les lletres i les paraules. Avui ens acompanya Ariel Muñoz. Benvingut al programa i als nous estudis de la ràdio, perquè no havies estat aquí, oi que no?
1: No. Muchas gracias por invitarme.
0: Allà, a l'anterior, sí.
1: Sí, en la otra sí.
0: Però bé, jo pensava que havies estat aquí.
1: No,
0: però no sé per què.
1: És la primera vegada.
0: Bueno, la veritat és que tens prou feina com per no tenir temps, justament, a vegades no sé si per passejar-te pel poble o acostumes a fer-ho.
1: De vez en cuando.
0: Bueno, d'això anirem parlant. Sí. Anirem parlant. Doncs mira, per començar, podríem dir que hi ha històries, en aquest cas, aquí al programa, històries que ens miren des del silenci. Avui, en aquest espai on la paraula es fa refugi i trobem a tu, no? Un escriptor, Ariel, que és nascut a Santa Rita, al Paraguai, que ara escrius aquí a Caldes de Montbui, al poble que t'ha acollit. Jo no sabria dir-te si t'ha acollit o tu has acollit. O tu has escollit, millor dit, no? I podrien dir, no sé si has trobat aquí la llum, la calma, el camí. Si no és aquí, podrien dir que sí que a tot el que envolta Catalunya, no?
1: Sí,
0: a Barcelona,
1: sí.
0: Per general.
1: Sí, sí. Però vas aquí en Caldes. Sí, aquí he encontrado la calma, la tranquil·litat.
0: I moltes amistats.
1: Sí, sí, exactament.
0: Doncs mira, per començar, tornaré a repetir perquè saps què passa? Que la ràdio és bastant efímera i a vegades pues, la gent s'oblida, no? Doncs és millor recordar sempre qui és Ariel, tot i que siguis conegut, però per si algunes persones no et coneixen, jo torno a insistir perquè et coneguin. Ariel Muñoz va debutar amb el llibre El silenci de Santa Rita, La sombra d'Alejandro, una novel·la marcada per la foscor, les ferides i la resistència, una obra que obre una trilogia on el silenci, la memòria i la redempció són protagonistes. Avui també ens portes El dia que me conocí, una història sobre el dol, la salut mental, l'amor, el perdó i les converses que van deixar massa tard. Ariel, és un plaer, com t'he dit, que estiguis aquí i tornar a parlar de nou, no?
1: Muchas gracias, muchas gracias. Comencem
0: a parlar una mica de la teva vida aquí al poble, no? Però no del, o sigui, el que fas aquí al poble, però relacionat també amb l'escriptura. Tu vius i treballes a Caldes de Montbui. Què significa en si? Perquè ja m'has dit que estàs aquí molt a gust, però què significa Caldes de Montbui per a tu realment?
1: Caldes de Montbui per a mi significa... Per a mi és mi família. Vale. Aquí he hecho muchas amistades, he hecho, bueno, básicamente estoy haciendo mi vida y bueno, como he dicho, he conocido a personas muy importantes, he hecho muchas amistades, me encanta la gente, es un pueblo en la que tú sales y das la vuelta y todo el mundo te conoce y tú conoces a todo el mundo y sí, Caldas para mí es familia, es hogar, que es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces tenemos casa, pero no un hogar, ¿no? No sientes ese calor de un hogar, ¿no? Y yo aquí en Caldas, pues me siento muy querido por la gente, por los que me conocen y por los que me rodean.
0: ¿Y cómo es el día a día aquí, al poble? ¿Al poble o a la feina? No sé cómo
1: decirlo. Bueno, paso mucho más tiempo en el trabajo, ¿vale? Pero los días que estoy dentro del pueblo, pues sí, la verdad es que la paso bien. Un día a día es... levantarme una mañana y me va a tomar un café, conversar con la gente que conozco por aquí. Bueno, es realmente, ¿cómo se podría decir? Tranquilo. Y te da esa sensación de que todo está en calma, ¿va?
0: ¿Y qué te ha aportat, podrían dir, a nivel personal, al poble? Caldas, clar.
1: Caldas, que no. A nivel personal, pues muchas cosas. Yo creo que para mí lo más importante que me ha aportado Caldas de Montbui es, por sobre todas las cosas, la tranquilidad. Es una de las cosas que me ha aportado y que yo siento mucho más valor, ¿no? Porque me siento en paz, me siento tranquilo, me siento en confianza, ¿no? Llegar a casa y estar... ¿sabes? Con esa sensación de uf, todo, que todo está bien, ¿vale? Y la sensación que te he dicho de sentirme en mi hogar.
0: Perquè, o sigui, la feina també la fas aquí a Caldas, una feina sí. Que està totalment vinculada amb les persones, és a dir, tens un vínculo, o un vincle, podríem dir, de trobar-te tranquil, que és el poble, però penso que també amb la feina que fas. És la feina, podríem dir, que és la que te dona els mitjans econòmics, però a més que la fas amb el convenciment de que és la feina que tu estàs fent treballant amb persones, ajudant a persones també.
1: Sí, mi trabajo para mí es súper importante, me encanta mi trabajo y como siempre digo, yo creo que en mi trabajo, aparte de que yo estoy ayudando a cuidar de esas personas, en gran parte ellos están cuidando de mí también. Muchas veces.
0: Podrías hacer aquest feedback, ¿no? Sí. El feedback que había entre lo que tú dius. És aquesta tranquil·litat que també trobes en el poble, també és aquesta tranquil·litat que et dona el fet d'estar també a prop de les persones, no? Sí. Vull dir, i pot ser que a través, tot i que estiguis moltes hores, perquè no sé com ho tens, però em fa l'efecte que estàs moltes hores.
1: Muchas.
0: Però el fet de quan arribes a casa, no? Potser arribes cansat, però, per altra banda, com tu has... Acabas de decir, tranquilo,
1: sí, porque llegas
0: en calma.
1: Sí, llegas a casa con ese pensamiento de que has hecho lo mejor que has podido, de que has ayudado y a la par, como te digo, yo siento que mis abuelitos, digo yo, me han ayudado bastante también en el día, ¿no? Porque claro, también pensemos en el lado de que yo soy aquí, pues no tengo a mi familia y cosas así, ¿no? Entonces yo cuando llego allí cuando entro por la puerta, ellos están súper contentos, es como que están viendo a una persona súper importante y están ahí saludándome, dándome un beso por aquí. Y claro, yo me siento muy querido por ellos y como yo los quiero muchísimo a ellos también. Y claro, luego vuelves a casa con esa tranquilidad, con esa paz de que hoy he hecho algo, y mañana continuamos con más.
0: Molt bé. A nivell creatiu, què hi has trobat que no havies trobat en altres llocs? A nivell creatiu, perquè acabem de parlar de la feina, no? És aquesta satisfacció personal que tu sents, però també no sé si quan tu arribes a casa amb aquesta trobar-te bé, si encara, tot i que arribes cansat, te queda temps per dir, bueno, ara és el moment de posar-me a l'altra part, a la que també m'omple, que és la creativitat, l'escriptura.
1: Sí, sí. No, bueno, yo es que no paro, no puedo parar. Estoy constantemente pensando y haciendo ideas y saliéndome cosas, aparte de escribir pues libros, también de vez en cuando me salen algunas letras de algunas canciones, que lo estoy poniendo también en plan en proyectos, estoy tocando puertas para ver si alguien se anima a cantar algunas de mis letras, ¿no? Y no.
0: Ah, a banda, claro, mira, que no me recordaba, que una altra part molt important teva justament és la música.
1: Sí, sí.
0: Però música. La toques o només fas les lletres?
1: Solo las letras y, bueno, me llegan las inspiraciones dependiendo de qué. Y escribo las letras y hago la melodía y hago la maqueta en sí de cómo
0: de la canción,
1: de cómo quiero que suene y todo esto. Y bueno, yo no paro. Yo llego del trabajo muchas veces muy cansado. Nada que no pueda resolver una ducha y un café, ¿vale? Y me siento enfrente del ordenador y ya empiezo a escribir. A veces, dependiendo del tipo de canción que esté escuchando, me nace ideas para un libro o para otra cosa, como por ejemplo otra canción o lo que sea.
0: Uh-huh.
1: No paro, no puedo parar.
0: I aquestes letres, no sé si en algun moment, o sigui, són per fer cançons, però no sé si t'has aturat per dir, això podria ser també un poema.
1: També, sí, sí, sí. Tengo otro, un cuaderno donde escribo en lo que serían para mí, ¿no?, una canción, pero terminan siendo poemas al final. Porque claro, terminan

0: mucho, de fe, de escribir.
1: Mucho, mucho. La tranquilidad, el pueblo te inspira a poder crear nuevas historias. Yo cuando hay muchas veces en la cuando no tengo
2: Conchi, ¿tú tens ara?
1: Cuando se dice que no tengo ideas, vengo aquí, salgo por la noche por el pueblo, doy un paseo y es como que viendo las calles, las luces, me vienen ideas, me surgen ideas, me sirve de inspiración.
0: Uh-huh. ¿Hi ha algun racó del poble, que s'hagi convertit en un espai literari per a tu? És a dir, quan passeies i tal, quan passeies hi ha algun espai que normalment o que tu repeteixes a passar per allà perquè aquell espai, no sé, notes que te inspira en algun moment, sobretot per escriure, ja sigui una cançó, ja sigui una melodia, ja sigui, no sé, al començament de una història.
1: Sí, hay uno en específico que es como un callejón, ¿vale? que tienen las casas como las casas de antes, ¿no? Y me gusta mucho más en invierno, porque con la lluvia y el olor a leña, pues salgo por allí a caminar y me meto allí sí o sí en esta calle porque me da inspiración, me sale como al pasar por la calle es como que me viene una lluvia de ideas, ¿no? Y llego en casa y digo yo, ostras, puedo ambientar esto aquí, hacer esto, me imagino ya un escenario, una historia en ese momento. Y hay una en específico también que fue aquí enfrente del ayuntamiento, que me ha salido la letra de una...
0: La plaza de la Font del Lleó. Sí.
1: Estaba sentado una madrugada allí porque no tenía idea y no podía dormir, vine, me senté allí y me ha surgido una letra de una canción que para mí, bueno, es bastante buena, ¿no? Esperemos que en algún momento alguien lo acepte, ¿no?
0: La comunitat, és a dir, la gent, el tracte amb la gent, no?, del poble, han tingut algun impacte en la teva obra? No sé si podríem dir... en aquest cas, com estem parlant de Caldes, seria la gent de Caldes. Amistat, podrien dir, que estan molt properes a tu, no?
1: Sí, que se han influenciado mucho en la letra. Sí, bastante. Tengo amigas que he hecho aquí en Caldes y que me han inspirado también para la escritura, tanto en libros como en canciones o poemas.
0: I a banda de que sigui al poble o on sigui, tu te veus escrivint... o sigui, veus que l'escriptura formarà sempre part de tu?
1: Sí.
0: A través dels anys?
1: Sí, l'escriptura sempre formarà de
0: bueno, l'escriptura i també la teva imaginació, és com el no parar, no?
1: Sí, és que jo no paro i jo crec que esto va a ir conmigo hasta el día en que ya no pueda más, hasta el día en que yo ya no piense más, porque es una cosa, es una forma de expresar todo lo que uno siente, lo que uno imagina y es una forma... yo creo que sana también de cómo desestresarte, de liberarte, ¿no? Y algo que a mí me encanta.
0: Passem ara a parlar d'un tema que ja havíem parlat anteriorment, que és la Santa Rita, però en aquest cas és la trilogia. Quan tornes mentalment a Santa Rita, és el teu lloc de naixement, però també és el... És on transcorre, bueno, podríem dir que és el personatge, és un personatge en part, un personatge, sí. Només una part, no? Perquè és la part de la teva, bueno, des de que tu abans de que arribis aquí a Catalunya, no? Santa Rita és el teu lloc de naixement, però on vas fins a on vas estar no tota la infància, perquè no sempre havies, bueno, ara m'estic jo.
1: Sí. Tenia una part d'allí. No tota la infància.
0: No tota la infància, perquè havia... Per això era quan tu, i això sí que ho recordo sempre, no? Començaves a... Quan vas arribar allà, tenies, no sé si 7 anys o així, i tu parlaves guaraní.
1: Sí, sí.
0: No parlaves, en aquest cas era l'espanyol.
1: Sí, sí.
0: I clar, i això... Però una persona... ràpidament te vas posar, com tenies lo típic, no?, de que els nens són bastant... A vegades són... podríem dir, molt, els nens són bons, són sincers, però a vegades també són dolents.
1: Sí, sí, bastant.
0: Bueno, és el fet de ser com podríem dir que és a vegades com estàs en un mirall i no hi ha filtres, no? Exacte. Pues sense filtrar. És a dir, quan tornes mentalment a Santa Rita, és la història del llibre, del primer, és El silenci de Santa Rita, La sombra d'Alejandro. Sí, sí. És el primer llibre que tu has publicat i del que ja hem parlat, no? Doncs això, quan tu tornes mentalment allà a Santa Rita, què és el primer que sents?
1: Hoy en día te podría decir que ya siento tranquilidad, siento una paz. Es como que ya forma parte de lo que sería un pasado mío, ¿no? Y yo creo que con la escritura y la publicación de este primer libro fue como cerrar un ciclo y empezar una vida nueva y dejar todos los malos recuerdos, porque tampoco te voy a decir que he pasado toda mi infancia y mi adolescencia allí mala, ¿no? Evidentemente hubo momentos relativamente buenos, ¿no? Hoy en día yo me voy a Santa Rita a nivel mentalmente, ¿no? Ya estoy tranquilo. Ya no hay, ¿cómo se dice? Este rencor dentro mío, ¿no? De este, no, tampoco es rencor, sino que de un mal recuerdo, ¿no? Es como que, no sé, te queda un mal sabor de boca, pero como siempre le digo yo también a la gente, te pones un caramelo en la boca y se te pasa, ¿no? Pues así más o menos va hoy. Ya.
0: Un caramelo que podrían decir que aquel caramelo va a ser de feta al llibre. Al primer, al llibre, sí, sí. Perquè és allò, a veure, el Ariel no té res a veure amb Alejandro en una part, sí. La part de que tampoc ara, sempre ho he dit, no podem fer spoiler, això és una, el que passa que sí que en el començament del llibre, quan comences a llegir, ja saps que aquí el protagonista, Alejandro, alguna cosa ha fet que no volia fer, que sí, sí. És... per això el llibre és, forma part del gènere negre, no? Perquè aquí hi ha assassinat, sí, sí. Vull dir que, i és, però la persona no té res a veure, Ariel no té res a veure amb això, perquè precisament és com si haver, jo diria que matar en escrivint i matar a algú, però només en l'escriptura, en la ficció, no? Això fa que te quedis, que et doni aquesta tranquil·la, una part de pau, aquesta part del perdó, que sí, tu sí. Podrien dir.
1: Exacto. És com, bueno, es una forma metafórica, ¿no? De cómo sería de matar al pasado.
0: Sí.
1: ¿No? Es una forma metafórica y ahí es cuando empieza la liberación y la limpieza, ¿no? Como se dice.
0: De fet, en el llibre ja dic que hi ha una part que toca Santa Rita, en quan aquesta neteja. Després, aquí hi ha més coses, perquè després hi ha una altra part, aquestes traïcions que també sents, no? I això és el que fa que Alejandro hagi de matar, no? Però això ja no passa en Santa Rita, passa ja més quan ja el personatge és adult, és sí, a dir, sí. que en aquest sentit no passa, no sé si passa per aquí, però tampoc no. però podríem dir que és. Aquí en Santa Rita passen moltes coses, no?
1: Sí.
0: I és el que tu ara dius, és com si tenir aquesta, bueno, el record, no? Sí, el recordes sí. I ja està, com un fet de la teva vida que ja ha passat i s'acabó.
1: Exacto, és una història que, com dices tu, s'acabó.
0: Podries, però... hi hauria la possibilitat de que tornessis, tot i que sigui per viatjar, o ni això te ve de gust?
1: De momento no lo tengo, no lo tengo planificado. De momento estoy muy en paz todavía conmigo mismo y quiero reflexionar un poquito más. Y sí, bueno, no te voy a mentir, tenía planificado irme este final de año, pero porque tenía una razón por la cual quería volver y lamentablemente esa razón pues se me ha ido, ¿vale? Entonces cancelé todos los planes que tenía y de momento es como que no, digo yo, vamos a esperar más hasta que yo esté bien otra vez.
0: Hasta que tú estés fuerte, fuerte.
1: Sí, sí, sí.
0: Y una, es que siempre, o sigui, el que es Santa Rita, la población, ¿no? La localitat, ¿cómo la descriurías? Es a dir, és un espai, no sé, de, que hi hagi molta vegetació, que hi hagi... És, no sé, ara, vull dir, és que ara no, fa temps que no he llegit el llibre, però és que justament la descripció del, de lo que és l'espai tampoc hi era, lo que és el poble, lo que és el paisatge, més que no, ja no te parlo del contingut, Santa, del contingut de la gent, no, te parlo del paisatge.
1: Santa Rita és una zona rural, ¿vale? És com estar en Caldas, ¿vale? Però és com més un poquito más pequeño, ¿vale? Y es una zona totalmente como una zona rural, pero también tiene su parte de como una ciudad también. Uh-huh. Hay callejones, pero hay mucho más, mucha más naturaleza, mucho más bosque, grandes plantaciones de girasol, soja. Santa Rita es eso, vegetación, una zona rural.
0: Però és que a mi aquesta Santa Rita ho he sentit, o sigui, hi ha diverses escriptores o escriptors que han tocat aquest poble, Santa Rita. Hi ha una autora concretament que és Elia Barceló, que ella també, i a més és novel·la fantàstica negra. O sigui que per això que no dona la sensació de que hagi de ser un espai així com una mica...
1: Un poco tétrico.
0: Sí, tétric. Sí. No sé si això ho ten, sí, i tu que l'has conegut.
1: Sí, sí, por normalmente... A ver, yo lo veo más tétrico por la noche.
0: Claro.
1: Pero pues, en el día pues es un espacio, un lugar... Más rural.
0: De fet, aquí en el primer era escriure del teu origen. De fet, i també era com ja ho has, lo acabes de dir, no? Era un acte de memòria i també de reconstrucció. És un acte de reconstruir-te a tu mateix, no? Precisament el fet de perdonar.
1: Sí, sí.
0: Això te l'has tret de sobre i bé... I a partir de... No és que perdonis, perquè jo penso que no, a vegades no es perdona. És senzillament que no existeix. Vull dir, depèn de qui, dius, a veure, és com si te trobes aquesta persona i ja no és ningú.
1: Exacto. Exacto.
0: O sea, ja no es tracta a vegades de perdonar, ja perquè no. Perdonar és, podríem dir que pots continuar una amistat.
1: Sí.
0: Però és el fet d'oblidar. Tot i que no oblidis del tot, perquè hi ha coses que precisament aquesta persona no, ja no forma part res per tu, precisament pel que va passar i pel que sigui, i per tant, diu, ja no és.
1: Bueno, sí, yo creo que, bueno, aparte de perdonar y es tratar de olvidar, y olvidar no lo vas a olvidar, porque es un poco complicado olvidar algo, ¿no? Pero es el hecho de ver tanto a esa persona o a esa ciudad o ese lugar y que ya no te duela.
0: Uh-huh.
1: Que ya no lo recuerdes
0: que,
1: con
0: por eso ese, que no representa
1: ya
0: res.
1: No representa,
0: no
1: nada,
0: representa, sí, absolutament, sí, res.
1: Es que está allí, pero
0: y
1: pero
0: eso va, de fet això és positiu,
1: sí,
0: perquè és una manera també de tu, com si tu mateix fas que estiguis bé, que això ja no te fa mal.
1: Sí, sí. Pues yo creo que cada persona tiene su forma de superar o perdonar, no, las cosas, ¿no?
0: La trilogia, de fet, hem parlat del el Santa Rita, ahí el silencio de Santa Rita, la sombra d'Alejandro, ¿no? Però és una trilogia,
1: sí.
0: És a dir, hi ha un segon que no sé com el tens, crec que el tens bastant, fins i tot jo diria que està en la editorial, ¿no? Uh-huh. Doncs en la trilogia, de fet, en tots els llibres, en el primer, evidentment, ja parlava de ferides profundes. Quina és la ferida que més t'ha remogut mentre escrivies? Ja no sé, deixem el primer, sinó en el segon.
1: Bueno, la segunda parte de la trilogia, pues en esta segunda parte ya no entra tanta, ¿cómo se dice?, emociones, por así decirlo, ya no se trata de...
0: No, no te faré dir spoilers, o sea, dir, si apareixen morts, ya no te pregunto.
1: No. En la segunda parte es mucho más ficción.
0: ¿Más ficción?
1: Sí, mucho más.
0: Pero
1: usado más...
0: Yo només te preguntaré, ¿y a més sang o...?
1: Más.
0: Més sang.
1: Mucho más.
0: Uf, ya no, te pregunto més.
1: Yo creo que...
0: Pero él continúa en surtirse, ¿no?
1: Sí.
0: Pues això, això és lo important. Sí, sí. Vull dir que l'Alejandro, adonido, saps que me recorda també, no sé si tu has llegit en aquest cas era la sèrie del Rickle, o sigui del talent de Ripley, de la Patricia Highsmith, no? Doncs és que aquí el protagonista, el Ripley, també hi ha una pel·lícula que és A Pleno Sol, que està protagonitzada, la més antiga, per Alain Delon. Després hi ha una altra versió del 1990 i algo que està protagonitzada per el Matt Damon. És això, vull dir, el protagonista és el Ripley, un personatge, bueno, d'aquestes persones dolentes que maten, però d'una manera, però que se'n surten sempre. Sí. Vull dir, que no cau amb... No sé, clar, i aquí, per això, Alejandro, veig que no arribarem... O sigui, això queda en el segon, el tercer ja veurem què passa.
1: A veure, con el primer libro, pues he aprendido mucho, y yo creo que en la segunda parte en Alejandro se viene con todo. Y mira, mucho más mejorado.
0: Per tant, què creus que aprendrà el lector d'Alejandro en els propers volums? ¿Qué sabrem de Alejandro?
1: Yo creo que descubriremos muchas facetas y muchas versiones de él. Hay cosas que, sí, hay muchas cosas que tenemos que aprender de él, porque no aprende.
0: Però ell no aprèn.
1: Ell no aprèn.
0: O sigui que aprendrem d'ell coses positives o negatives. Aprendrem a conèixer-lo.
1: Aprenderemos a conocerlo, más, mucho más, y veremos, como he dicho, que veremos facetas que en la primera parte pues
0: no
1: lo veíamos. Yo siempre digo que ni toda la persona mala es mala, ni toda la persona buena es buena del todo.
0: O sea, exacto.
1: Y ahora pues en la segunda parte veremos realmente ¿quién es Alejandro? Porque en la primera parte pues veíamos como...
0: Surtíamos personajes,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y veíamos una versión de él como justificando sus actos, porque no, yo porque he pasado mal y todo esto,
0: sí,
1: ¿no?
0: Porque como si la vida me ha tratado tan malament, entonces yo... Sí, porque es la vida que l'havia tratat, sí, malament. Sí. I de fet, aquest mort que hi havia, doncs estava relacionat amb aquest passat.
1: Sí, sí, y en esta segunda parte pues ya veremos cómo realmente él se desenvuelve, ¿no? Pero ya digo que esto ya es totalmente ficción, ¿vale? Ya no se está inspirando.
0: No te ves a veure.
1: No tiene nada aquí que ver con Ariel.
0: En el primer sí que havia part de l'Ariel, una part petita, però havia una part de l'Ariel. En aquest altre és tot ficció. No. Doncs mira, ara ja hem passat la mitja hora de programa. Fem una pausa per respirar i per deixar que la música ens acompanya en aquest viatge de paraules, silencis i mirals. Ens quedem amb una cançó que obre finestres i que porta junt i que ens permet continuar mirant la vida en calma. Escoltem Blue de Paper Kite. No sé si l'he pronunciat bé o no.
1: Sí,
0: segur que tu lo pronuncias millor. Doncs escoltem-ho.

0: Hola, bon dia a totes i a tots. Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'històries en femení. Ja sabeu, un programa que podeu sentir tots els dijous en directe a partir de les 11 i que bueno, intenta portar-vos el coneixement de dones valentes, que totes ho són, però en aquest cas de dones que lluiten o han lluitat per un món millor. Avui parlarem de memòria obrera, de la força de les dones i de la lluita per la dignitat laboral. Tenim amb nosaltres, tenim la gran sort de tenir amb nosaltres una convidada molt especial, la Montse Milà Estrada. La Montse Milà va treballar a La Maquinista, bueno, ha fet moltes més coses. La Maquinista era una de les grans fàbriques metal·lúrgiques de Barcelona i bé, ara sabrem més de la seva vida. Hola Montse, què tal? Com estàs?
1: Bé, molt de gust d'estar aquí amb tu i de parlar per Ràdio Caldes. Sí.
0: Molt bé. Bueno, ja saps, nosaltres ens hem conegut a través d'un amic comú que bueno, ens ha portat, no?, que en aquests moments estem juntes. Com va ser la teva vida bueno, com a treballadora de La Maquinista?
1: La meva vida com a treballadora de La Maquinista va ser una sorpresa total, perquè jo venia d'una família de dretes. Vull dir, jo tenia un pare bueno, que ens parlaven sempre molt bé del Franco, de lo bé que ho havia fet, i tenia un avi doncs, que era carlí, que havia acompanyat a les monges a votar, i és clar, jo d'alguna manera tot el que havia viscut a casa era això, no? La sort que havíem tingut de que el Franco guanyés la guerra. Aleshores, és clar, jo vaig començar a treballar amb 18 anys, perquè a casa hi havia una bodega, i vaig començar a treballar amb 18 anys perquè jo volia sortir a treballar fora de casa perquè a casa m'ofegava, no? I vaig entrar primer en una empresa tèxtil i llavors en aquell moment en què era molt fàcil canviar de lloc de treball, doncs va sortir l'oportunitat d'anar a treballar a La Maquinista i vaig anar a treballar a La Maquinista. Aleshores, la Maquinista, com t'he dit, era una sorpresa, perquè La Maquinista era trobar-te de cop amb el que era el moviment obrer, no? Aleshores, amb totes les reivindicacions que hi havien i com si diguéssim, jo sempre dic que allà vaig descobrir que era per mi la consciència de classe. La Maquinista era una empresa metal·lúrgica, quan jo hi vaig entrar érem com 3.000 treballadors que hi havia allà i era bàsicament masculina. Però tenia una secció, que era la secció de material elèctric, on vaig anar jo a treballar, que allà sí que hi havia dones que rebobinaven rotors, també n'hi havia en altres seccions, però bàsicament la majoria de dones del taller, perquè a oficines hi havia moltes sí. Dones, jo estava a oficines concretament, no? Aleshores, esclar, allà jo em vaig trobar doncs, bueno, que començaven a haver-hi assemblees, reivindicant, i va haver-hi en aquell moment un expedient de crisi, bueno, en van voler fer dos, i va sortir la gent a protestar doncs, per aconseguir que es rebaixés, com a mínim que es rebaixés la quantitat d'acomiadaments. Més enllà hi va haver-hi també la defensa del sistema de primes, però aquesta és la meva història a partir del 65. Però és que La Maquinista té història anterior, no? Sí. Aleshores, les dones, que ja t'he dit que eren minoria, l'any 61 ja amb material elèctric ja van fer una plantada de braços caiguts reivindicant la millora de les seves condicions laborals, no? Després, en el 62, que hi va haver-hi la vaga d'Astúries, també se van solidaritzar i van tenir tanta empenta que inclús amb una d'elles la van escollir per anar a parlar amb la direcció per reivindicar tot el que volien, no? Llavors, és clar, jo d'alguna manera tot això com que em va venir donat, no? Vull dir, en aquella època clar, jo era, que te diré, una pipiola total, no en tenia res, sentia, pensava que tenien raó i aleshores vaig començar a anar a les assemblees, els companys, bueno, algú em va dir home, doncs per què no vens, que al Clot fem una assemblea, que hi haurà més gent i tal, vaig començar a anar al Clot i de mica en mica doncs, vaig entrar a formar el que va ser l'embrió de les comissions obreres de La Maquinista.
0: Perquè estem parlant, Montse, estem parlant de 15 anys?
1: Estàs dient... de l'any 65. Sí. Jo vaig entrar el juliol del 65 i t'estic parlant del desembre del 65, que vaig començar ja amb tota aquesta moguda, no? I aleshores, doncs, esclar, allà jo anava a les reunions i t'asseguro que no sabia ni què dir, no? Escoltava. Però vam començar, llavors, no des de la maquinista, sinó des de moviments, jo anava a l'UNESCO i tal, un company de la UNESCO em va convèncer, bueno, em va proposar de si volia entrar al foc. Jo em vaig afiliar al Front Obrer de Catalunya. T'he de dir que si en vez de dir-me els del foc m'haguessin dit els del PSUC, jo el que tenia era ganes de comprometre'm en aquell moment, no? I bueno, al maquinista hi havia molts companys del foc i llavors vam fer com el nucli de la Comissió Obrera de la Maquinista. I encara recordo la discussió que vam tenir, la discussió no, el debat, no? De si les fulles que fèiem i les octavetes que fèiem, si era prudent canviar los trabajadores de la maquinista per Comissió Obrera de la Maquinista. Penseu que en aquella època tot es feia en castellà, eh?
2: Allà.
1: Perquè vam pensar, a veure si la gent se'ns espanta. No, no, no, que vam començar a posar Comissió Obrera de la Maquinista i la gent va seguir i vam fer, doncs, com t'he dit, no podíem fer vagues en aquell moment perquè, esclar, l'empresa el que volia era acomiadar. Aleshores, si tu fas una vaga, li dones les facilitats totes perquè acomiadi gent, no? Llavors ens vam inventar de tot, assemblees a l'hora de l'esmorzar, vull dir, trobades a la sortida, vull dir, qualsevol cosa que representés una confrontació amb l'empresa, però que no comprometés el lloc de treball dels companys, no? Aleshores també hi va haver-hi un intent d'implantar un sistema de primes que era molt nefast pels treballadors, sobretot perquè això ja és més tècnic, diguéssim, no? Però ells tenien unes primes i si hi havia el que en deien les inaccions perquè faltava material o faltaven eines o alguna cosa així, se suspenia, però seguien cobrant la prima igual que si s'estigués treballant. L'empresa això ho volia treure, clar, llavors això es feia una davallada molt grossa perquè les condicions econòmiques es notaven molt. Tenia una resposta brutal a aquest sistema de primes, no? I es va fer un sistema de primes i el sistema de primes aquest, doncs hi va haver-hi, bueno, hi han hagut diversos acomiadaments, l'empresa, mentre jo hi vaig estar, van acomiadar a dos companys del comitè d'empresa, que això era un procés laboriós, però els van acomiadar. Van acomiadar a dos comandaments intermitjos, que eren de comissions també, perquè proposaven, o sigui, l'empresa va dir, doneu una llista de tots els que han anat a les assemblees. Ells van ser tan honestos que es van posar ells els primers, no? Llavors, els van fer fora, no? A veure, amb tot això, quin paper jugaven les dones?
2: Això.
1: Les dones sempre han estat, en la meva època, com molt a la rereguarda. Venien a les assemblees, però no parlaven.
2: No parlaven.
1: Jo vaig parlar, el cor m'anava top, top, top, top. Allò que et deien abans,
2: bueno, pas, doncs, ja parlava,
1: estaria bé, Montse, que tu parlessis d'això. Vale, jo parlava d'això, no? Aleshores, diguéssim que em vaig significar, de cara a l'empresa i tal. A més, vam fer un article, una carta al diari, que la va fer un company del comitè d'empresa, però que el vam signar, perquè ell no signifiqués, el vam signar tres més, no?
2: Sí.
1: Dos nois i jo, exactament. Clar. Llavors em va cridar el director, bueno, em volia convèncer de que no tenia raó, evidentment, no? Que tu ets molt jove, tu t'estan enredant i, bueno... Jo,
2: com a dona, t'estan enredant, mira que ets molt jove...
1: Evidentment, no? Evidentment, a mi no m'enredava ningú. I llavors em van castigar, em van treure del taller, perquè jo el taller tenia mobilitat, jo podia passar pel taller, podia recollir signatures, podia recollir quan hi havia les caixes de solidaritat, caixes de resistència, que quan hi havia una vaga a la SEAT s'enviaven diners a la SEAT, quan hi havia una vaga maquinista s'enviava diners a maquinista o a la Pegaso,
2: tot arreu. Teníeu aquesta relació, no?
1: Sí, entre totes les empreses. Sí. Grans i més petites també, vull dir, la solidaritat obrera a nivell econòmic aquella època era molt, molt important, no? Aleshores, esclar, al passar-me la Ponderosa, que en dèiem la Ponderosa, em van allunyar del taller. I, esclar, anar amb un entorn que tots són administratius i tècnics canviava completament
2: l'ambient i la possibilitat d'estar amb els companys allà a peu, clar.
1: Aleshores, quan hi va haver-hi la vaga d'aquesta del sistema de primes, clar, quan ens vam reunir els de la comissió vaig dir, bueno, som conscients de que a la Ponderosa no pararà ningú, però la Montse para. I els companys em van dir, ni se t'acudeixi, perquè d'aquí el que aniran és a desmuntar la Comissió Obrera, no? Per tant, algú ha de quedar dintre per poder remuntar això. No?
2: I et va tocar a tu quedar-te.
1: Bueno, no, el que passa és que jo no vaig, finalment sí, sí, no vaig fer vaga. Quan l'empresa va fer lockout, perquè va tancar l'empresa, pensa que aquesta vaga va durar entre una cosa i una altra 3 mesos, aguantar 3 mesos sense ingressos i tal, la gent era molt complicat, sí, però en canvi sí. Es va fer, no? Sí. Doncs aleshores van anar cridant a la gent, de mica en mica, no?, per grupets petits i tal, i van quedar els últims, els que no van acceptar. Pues, a mi no em van acceptar, a mi em van acomiadar malgrat que jo no vaig fer vaga.
2: Llavors, sabien qui eres i diuen, no ha fet vaga aquesta vegada, però la pot...
1: No, únicament això, sabien que estava la comissió, que nosaltres vam fer un butlletí en aquella època, un butlletí obrer, que va ser el primer butlletí que se va fer a Espanya després de la Guerra Civil, després de la Guerra Espanyola.
2: Sí, sí.
1: És el primer butlletí que es va fer. Es parlava sobretot de coses de l'empresa, però també de coses generals, i es parlava de política com entre línies, no? Però si es parlava de les vagues d'Astúries, es parlava de com estava el moviment obrer, tot això, esclar, ells sabien d'alguna manera que jo estava en el comitè de redacció del butlletí, no? Bueno, tot plegat, que esclar, em van acomiadar, i llavors en aquell moment doncs, vam anar, l'advocat que ens portava a nosaltres era sobretot, bueno, hi havia molts advocats obrers d'aquella època, que van ser un gran suport per tot el moviment.
2: Hi havia molta feina
1: sí,
2: a fer.
1: Sí, sí, sí. I a mi concretament em va portar el meu cas la Montserrat Avilés, que eren el Fina i l'Avilés, anàvem al seu despatx, allà fèiem reunions, fèiem assemblees, tal, i ella em va portar el meu cas. I clar, d'alguna manera, quin problema tenia jo? Jo podia demostrar que jo no havia fet vaga, però
2: clar,
1: qui venia
2: clar.
1: A dir que jo no havia fet vaga, no? La gent li feia por, no? Pues val a dir que hi havia una companya, l'Anna Maria, que la recordaré sempre i li agraï tota la vida, que malgrat que a casa seva li deien no hi vagis que et compromesi, és que la Montse no ha parat.
2: Va anar al
1: judici. Alguna cosa haurà fet, li deia el seu pare.
2: Sí,
1: però
2: sí.
1: Malgrat tot, ella va anar al judici.
2: Va anar al judici,
1: va declarar a favor meu, evidentment, i aleshores va sortir la sentència de que jo havia de tornar a entrar a la maquinista. Llavors, en el judici, abans d'entrar a la...

0: Què va fer aquell senyor? Va cridar el meu marit i li va dir, mira, convéncela, convéncela perquè no quiere el dinero i us vais a quedar sin nada, perquè va perdre seguro. Llavors el meu marit va dir, mira, és que la feina és d'ella, jo què t'he de dir, no? És ella la que
1: ha de
0: decidir, no?
1: De la seva vida.
0: Bueno, per sort, d'alguna manera, per sort, o perquè hi teníem dret, o perquè encara la justícia, pues, vés a saber, hi hauria algun jutge que valia la pena, no? Vaig guanyar el judici.
1: Ja.
0: Vaig guanyar el judici i vaig demanar la readmissió, però tampoc em van voler readmetre.
1: Ah.
0: O sigui que, malgrat tot, em vaig quedar al carrer, no?
1: Ja.
0: Aleshores vaig anar a treballar al cap de molt de temps, perquè hi havia les llistes negres, que si t'acomiadaven un lloc de treball era molt difícil que en trobessis un altre, no?
1: Sí. I vas aconseguir feina en un altre lloc?
0: Sí, però vam trigar, tant el meu home com jo, com a mínim 9 mesos, eh?
1: Ja.
0: Estàvem, que érem joves, estàvem pagant pis, i ja et dic, sort de la caixa de resistència que ens ajudava, no?
1: Sí, com a tu, com a tanta gent, no? Perquè vosaltres veu arribar a estar a presó, no?
0: Sí, però després, això és després.
1: Això va ser després.
0: Sí, a mi, a nosaltres, el meu marit i a mi, ens van detenir que ja no treballàvem a la maquinista. Ah. A la vaga que hi va haver-hi l'any 71, aleshores, amb ell el van detenir quan venia de llançar octavetes a la porta de la fàbrica, però no les llançava, eh? Venia de llançar octavetes.
1: Sí.
0: I a mi em van venir a buscar a casa. L'any 71.
1: El mateix moment que amb ell la
0: van... Bueno, amb ell em sembla que el van agafar a les 6 del matí i a mi em van buscar a les 12 o alguna cosa així, no?
1: Sí, sí. I quan vas estar? Quant de temps vas estar, tu, a la presó?
0: A la presó no hi he arribat a estar, però a comissaria hi vaig estar 17 dies perquè era estat d'excepció. I
1: et podia tenir allà sense...
0: Era el més terrible, no? Que no sabies quan entraves, però no quan sorties. I jo vaig estar a la cel·la que dedicaven... Suposo que la comissaria va anar canviant, però quan jo hi vaig anar, jo vaig estar a la cel·la que quedava davant mateix de les escales, i era la cel·la que destinaven a les dones.
1: Ja.
0: I aleshores allà vam conviure, doncs, amb una prostituta, amb una dona que l'havien agafat per allò que en deien abandono d'hogar, saps?
1: Sí,
0: havia
1: sí.
0: marxat de casa, no sé si el marit l'havia pagat o no, però bueno.
1: Sí,
0: llavors
1: es
0: anaven a buscar coses que en aquell moment en deien delictes comuns, però eren delictes socials, perquè avui no ho hauria estat. Amb una noia, també una noia jove, que hi estava per drogues, que jo no tenia ni idea de drogues, i ens va explicar tot. I a més, amb una noia, amb una dona, que l'havien agafat per robar al Corte Inglés.
1: Ah, o sigui, però, totes, estàveu allà?
0: Totes barrejades.
1: Comuns, polítics...
0: Sí, sí. I una gitana, també. Però val a dir que aquesta dona va ser una dona excel·lent, perquè a nosaltres...
1: La que va fer el robatori?
0: Sí. La van agafar amb ella i el seu marit. Al seu marit li van rebentar el timpà d'una bufetada. I ella ens explicava... Després van entrar dues noies joves que les van agafar en una manifestació. O sigui, que allà hi havia de tot, no?
1: De tot.
0: I aquesta dona va ser molt maca perquè ens deia... Niñas, ella era més gran. Niñas, cuando salgáis de aquí, lo primero que tenéis que hacer es sacaros el pasaporte, porque los penales aún no han llegado a Madrid. Com que no hi havia internet, pues, i bueno...
1: De que anava el correu cap aquí, anava el correu cap allà, encara podíeu tenir la possibilitat, no? De no tenir antecedents.
0: Exactament.
1: Quant temps veieu estar convisquent allà, les totes?
0: Bueno, entràvem i sortíem. Jo hi vaig estar 17 dies. Quan jo vaig marxar, les dues estudiants encara s'hi van quedar.
1: Yeah.
0: Quan nosaltres portàvem 2 dies allà, van entrar 8 companys de la maquinista, que com que estaven en vaga, doncs l'empresa va... Homes, clar, sí, homes. L'empresa va fer entrar la policia i va dir tu. I jo quan vaig veure baixar per les escales tota aquella gent que jo coneixia, t'asseguro que...
1: Sí, sí.
0: Era com esgarrifar, no?
1: Sí.
0: Val a dir que nosaltres, potser perquè hi havia tota una gran empresa, a més molt coneguda en aquell moment, aturada, a nosaltres no ens van torturar.
1: Yeah.
0: Però això no vol dir que jo no hagi vist els resultats de tortures, eh? Perquè van agafar amb un company que treballava a la Indo, que li volien encarregar un còctel molotov que es va tirar al passeig de Maragall amb un cotxe de la policia, i el cridaven a totes hores, de nit, de dia. I
1: per torturar-lo?
0: Home, el torturaven. Pensa que jo el veia baixar per les escales. Al final és que l'havien de baixar entre dos policies perquè no s'aguantava dret de lo maltractat que estava. Fins al punt que va deixar de menjar i es moria, aquell home, es moria. I baixava el creix, els dos germans creix, un metge i tal, i se'l van emportar al clínic perquè estava fatal.
1: Perquè no morís.
0: Clar, clar, clar. O sigui que, bueno, llavors, al cap de 17 dies vaig sortir jo i quatre companys més. Nosaltres de maquinista hi vam arribar a ser 10 en aquell moment.
1: 10 a la presó?
0: Sí, a la comissaria. A la comissaria, perdó.
1: 10,
0: sí. Aleshores, vam sortir 5, entre ells jo. I els advocats ens van dir, tranquils, els altres surten demà, perquè és la mateixa causa i tal. Però resulta que no, que hi va venir un segrest governatiu i els altres 5 els van enviar a la Model. Amb la qual jo em vaig trobar pues, que tenia el marit a la Model i, bueno, i els altres companys, no? I llavors allà ells hi van estar quasi bé un mes. I en allà ens ho combinava amb la mare d'un company i un dia hi anava jo a portar-li el menjar pels dos, l'altre dia hi anava ella a portar el menjar pels dos i així és. Tot plegat, que esclar, amb tot això... Jo ja estava treballant en una altra empresa i es va destapar. No?
1: Perquè continuem dient que és l'any 71.
0: 71.
1: Tot això. O sigui, no havia mort el dictador.
0: No.
1: Tu no tenies què tenies, perquè tu vas néixer...
0: Vaig néixer el 45, o sigui, tenia 26 anys.
1: 26 anys.
0: Sí. Bueno, hi havia gent més jove. Hi havia gent més jove. Vull dir, els estudiants encara eren més joves que jo. Però, vull dir... I amb aquestes estudiants, que quan em van veure, una d'elles era la filla del forner de Sant Andreu, de molt a prop de casa meva, quan em va veure com si se li hagués obert el cel, saps? D'alguna persona coneguda allà
1: dintre.
0: Sí. I en allà, bueno, vam començar a cantar cançons revolucionàries, que jo en sabia moltes, els hi vaig ensenyar, i bueno, com a mínim ens fèiem una mica de companyia, perquè esclar, la comissaria és molt dura, eh?
1: Sí, és molt dura.
0: Pensa que és tot, molta humitat, vull dir, un banc de ciment on havies de dormir amb una màrfega que... Bueno,
1: sí. Mira, ara que has parlat de música, Montse, anem a fer un tall. Jo sempre, quan faig aquests programes, convido a la persona que entrevisto a expressar quines són les cançons que, bueno, que vol posar en aquest programa, no? Amb tu hem parlat que et faria gràcia sentir una cançó del Raimon. Digue'm, quina és aquesta cançó que la posem ara?
0: Mira, hi ha moltes cançons interessants de l'època, però Venim d'un silenci penso que és molt significativa del per què es lluitava i del que es volia, no?
1: Sí. Molt bé, doncs la sentim, Montse.

0: Bé, a mi també em porta molts records, aquesta cançó, Montse. Jo ara et voldria preguntar, com va ser per tu viure tota aquesta lluita sindical o política compartida amb el fet de ser dona, no? O sigui, una mica el terreny personal. I d'altra banda, si ho vols tu també pots explicar una mica, jo tinc entès que tu eres la teva pretensió era ser treballadora social. Llavors, si em pots lligar aquests dos temes una mica.
1: A veure, quan em van acomiadar de la maquinista i no em van voler readmetre, i quan després l'any que ve em van detenir, a l'empresa que jo estava es va destapar el tipus de persona que consideraven que jo era, no? Aleshores, és clar, em van posar una mica entre l'espasa i la paret i em van dir tu mateixa, o acceptes una indemnització i marxes, o aquí no et tornarem a augmentar el sou i et farem la vida impossible. Llavors el meu plantejament va ser quin sentit té que jo, que he fet uns estudis de treball social i que el que volia fer era treballadora social i que no ho vaig fer perquè el que m'aportava tot el moviment obrer era per mi molt més interessant que una cosa que encara no havia començat a exercir, doncs llavors és el moment, doncs canvio de professió, vaig fer un curs de reciclatge amb educació especial i aleshores vaig començar a treballar amb educació especial, no? Primer vaig estar fent un estudi de tots els centres que hi havia a Catalunya per encàrrec de l'Inserso en aquell moment a través d'Espanya. Després vaig estar treballant a Santa Coloma de Gramenet, a una escola d'Espanyide, en una època molt interessant perquè hi havia una associació de pares molt potent, molt lluitadora. En aquells moments no hi havia escoles, no hi havia tallers, no hi havia res pels nanos amb una discapacitat i en allà els pares van tenir molta empenta i els professionals els hi van fer costat. I aleshores ja vaig estar compartint, vaig estar 3 anys entre l'escola i el taller, un taller de nova creació que es va muntar. Llavors, a partir d'aquí, vaig anar a treballar amb un patronat que era de la Diputació de Barcelona i que tenia una escola, també una cosa molt innovadora, que era una escola d'educació especial per nanos límits, que els ensenyava a treballar i, a més, els orientava laboralment. O sigui, els hi buscàvem feina i fèiem el seguiment. Va ser una feina molt maca. Jo estava atenent els pares, però formava part de tot l'equip, no? I era molt interessant, sobretot perquè era quan hi havia després un projecte que era de l'INEM, de la Meravella Rojo, que era vull dir, i aleshores nosaltres què fèiem? Buscàvem en els centres que, per exemple, al Polígon Estadella, un centre que van obrir, que era molt petitó, i que, no un centre, era un taller que volien d'autoocupació, que la gent es volia fer, doncs nosaltres dèiem, mira, us subvencionem un temps a canvi de que inseriu un nano i pugui tenir l'experiència laboral. Aleshores, va ser, ja et dic, una experiència molt maca fins que la Diputació ja ho va passar a la Generalitat i aquest projecte es va acabar, no? T'explico això perquè hi ha una diferència. O sigui, quan tot que jo t'he explicat abans, jo estava casada però no tenia criatures. Quan vaig començar amb tot allò de l'educació especial, ja tenia criatures. I
0: Aquí canvia
1: aleshores,
0: tot.
1: és clar, vull dir, tenies d'una banda la feina que era molt llarga, perquè si havies de fer reunions amb els pares que eren
0: No
1: treballadors,
0: s'acabava
1: no saps a quina hora
0: no
1: acabaves.
0: s'acabava l'horari.
1: Després hi havia jo a nivell laboral, sí que vaig muntar el primer comitè d'empresa a la Diputació de Barcelona, no a l'escola aquesta, no a les altres, però d'alguna manera a nivell de lluita obrera, com hi havia hagut, que havia tingut fins a llavors, era molt diferent. Una cosa és treballar en un patronat de la Diputació, una altra cosa és treballar en una empresa del metall, no? Aleshores, però què passa? No s'havien acabat els problemes. Nosaltres començàvem a voler tenir fills, a tenir fills, i no hi havia escoles bressol, no hi havia absolutament res, no? I jo vaig anar a viure en un barri a Roquetes, de Nou Barris, que
0: Ah,
1: era
0: Nou Barris.
1: exactament, que és una zona on jo vaig aprendre moltíssim, perquè era un barri molt lluitador, vull dir, tot el que era Nou Barris en aquell moment, que no eren uns barris diferents del que són ara, no? Però bueno, vaig anar allà i llavors, esclar, allà estàvem a totes les guerres, perquè per posar un semàfor s'havia de sortir al carrer i s'havia de tallar al carrer, vull dir, i per demanar doncs, que posessin una escola bressol perquè les mares treballadores teníem dret a poder deixar els fills en condicions, s'havia de pressionar
0: lluita,
1: per anar a veure
0: lluita.
1: l'alcalde, per tal, tot això, no? Després, pel cinturó de ronda, doncs perquè cobrissin el cinturó de ronda, per l'Ateneu Popular, que volien fer una planta asfàltica, i la gent, saps? Vull dir que amb totes les coses, clar, què passa llavors? Que tu has de compaginar l'atenció a les criatures, perquè,
0: clar,
1: bueno, jo en tenia una en aquell moment, després més endavant vaig tenir una altra, no? Però l'atenció a les criatures, el teu horari laboral, la feina,
0: sí.
1: I clar, a veure, els companys revolucionaris
0: són... Companys homes?
1: Sí,
0: homes.
1: Ah, evidentment, en aquell moment només eren homes,
0: sí,
1: físicament com a mínim,
0: sí.
1: No? Doncs, a veure, col·laboraven, però...
0: Sí, t'ajudaven.
1: Exactament.
0: T'ajudaven, sí.
1: Exactament. Però, de fet, el pes de
0: sí.
1: tot la portava la dona,
0: la
1: no?
0: Dona, sí.
1: Llavors, esclar, era molt, molt, molt de pes, no? Molt
0: sí,
1: de...
0: sí.
1: Sort que érem joves, saps?
0: Sí,
1: sí, vull dir...
0: eren superwoman.
1: Sí.
0: Superwoman.
1: Tiràvem amb carros i carretes, que diuen,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues, més o menys
0: Veníem.
1: Això va ser, no?
0: Sí.
1: Llavors, més endavant, pues, vaig tenir l'altre fill, i llavors ja eren dos. Els meus fills es porten molts anys, perquè jo no em veia en cor de...
0: Bueno,
1: es porten quasi bé 6 anys, quasi bé 6 anys. Però jo, bueno, vaig una mica serena, llavors vaig anar per l'altre, i
0: clar,
1: ja està, ja.
0: Clar.
1: I psicològicament ja no vaig donar per més.
0: No, no,
1: no.
0: És que, bueno, era una època, com dius tu, no? Que no hi havia eines d'ajuda,
1: no,
0: hi havia cap eina, ni escoles bressols, ni bueno, no. I si a sobre tenies potser els pares o també una mica dependents...
1: No,
0: així.
1: Per sort no ha estat això, però per exemple nosaltres, el que jo tinc un record molt, molt, molt interessant, és de tota la lluita que va haver-hi per l'escola pública. O sigui, nosaltres a Roquetes hi havia una escola que era molt, molt maca, que era la Toni Guida, però no tenien menjador pels nanos.
0: Ah,
1: i clar, jo necessitava una escola amb menjador perquè treballava tot el dia, saps? Vull dir que...
0: Ah.
1: I aleshores, doncs, bé, hi havia una altra escola que era una escola nacional, però mira, era tan baix el nivell d'ensenyament que...
0: Yeah.
1: I nosaltres en aquell moment dèiem, no els hi deixarem diners, però com a mínim que els hi deixem una bona educació.
0: Clar. Sí.
1: I llavors vam anar a Trinitat Nova, que hi havia una escola que es deia Benjamí,
0: sí.
1: Que era una escola del CPEC, que el CPEC era doncs,
0: sí.
1: un col·lectiu per l'escola, bueno, per l'escola pública i de qualitat.
0: Sí.
1: I aleshores, bueno, doncs, des d'allà, esclar, totes les pressions, tota la lluita, i quan vam aconseguir doncs, que s'obrís una escola doncs, perquè s'acceptés els mestres que hi havien, perquè el pas amb els nanos fos amb les condicions que tenien abans, perquè nosaltres ens vam fusionar amb una altra escola que hi havia allà, que, esclar, la seva tradició no era ni de fer colònies, ni de...
0: Clar,
1: saps?
0: Sí, era jo, impartir
1: sí,
0: les classes i les assignatures i aquí
1: ja està.
0: Ja.
1: I en canvi allà, bueno, pues, a veure, jo puc dir que són escoles que van educar els fills per ser bones persones i tenir criteri, no?
0: Exacte,
1: i jo n'estic molt orgullosa de tota aquella etapa, no?
0: I
1: llavors,
0: sí,
1: bueno, això va ser tot un treball molt important.
0: Això és una herència
1: sí,
0: bona.
1: Sí,
0: sí,
1: sí.
0: Això que has dit tu, de tenir criteri, això...
1: Sí,
0: això és importantíssim. Sí, sí. Bueno, com a dona, doncs és això. No?
1: Sí.
0: Si finalment vas poder desenvolupar la tasca aquesta, no? de treballadora social,
1: sí.
0: Doncs ja va estar un èxit, no?
1: Sí,
0: perquè amb
1: sí,
0: tota l'experiència que portaves a darrere...
1: A més, era, ja et dic, era una experiència molt interessant perquè nosaltres donàvem prioritat a atendre, com estaven a Cerdanyola, hi havia un transport i tal, però donàvem prioritat a atendre Vallès Occidental i Nou Barris, dèiem nosaltres, no? Llavors, clar, Vallès, perquè estàvem a Vallès, però
0: sí.
1: Nou Barris, i jo seguia tenint pues, nanos de Ciutat de Meridiana, nanos de Vallbona, nanos de Roquetes,
0: sí,
1: vull
0: sí.
1: dir, tal. I va ser una època també molt difícil, perquè va ser l'època que va començar la droga, que va agafar a moltíssims joves, moltíssims, entre ells alumnes nostres,
0: no.
1: I acompanyar les mares i acompanyar els mateixos nanos amb tot això, encara tinc a la ment... un noi que el vaig acompanyar a l'Hospital del Mar perquè estava amb el mono, perquè estava amb sa mare també, no? Però vull
0: sí,
1: dir que
0: sí,
1: una època que veies que eren nanos que queien
0: Sí, que ja, sí.
1: I que no se'n podien sortir, no se'n
0: Anys
1: podien
0: 80,
1: sortir.
0: No, això? Anys 80?
1: Sí, 70... Sí, 80,
0: 80.
1: Exacte, 80,
0: 80.
1: Sí, perquè jo vaig entrar allà al 79,
0: sí,
1: però sí,
0: quan,
1: als anys 80.
0: Quan es va introduir la droga per desfer també
1: tot
0: moviments...
1: Tot el jovent, tot el jovent...
0: Sí. Bueno, això és... Bueno, que són vivències que també
1: sí.
0: formen part d'això, no? D'aquesta
1: sí, sí,
0: lluita
1: sí.
0: social...
1: Sí, i de veure que de fet els problemes de la gent no s'acaben a l'empresa, no? S'acaben, també els barris continuen
0: sí.
1: i normalment és la classe obrera la que més els pateix, més rotundida.
0: De totes maneres, quan tu estaves per la lluita laboral, també era una manera de lluitar contra el franquisme.
1: Home, totalment. A veure, nosaltres...
0: No se separava una cosa de l'altra.
1: Nosaltres ho reivindiquem sempre.
0: Clar.
1: El Franco es va... La dictadura ens la vam carregar al carrer. Des de les empreses, des dels barris, des de tot arreu. No ens van donar res. Res
0: sí, sí.
1: ens van regalar.
0: I més endavant, pel que tinc entès, vas també fer bueno, una tasca social amb, no, als anys 90 amb la... amb tota la
1: sí,
0: tancada.
1: Sí, bueno, clar, llavors, esclar, jo he vist que el Poble Nou des de l'any 2000, des del primer de gener del 2000. I val a dir que el Poble Nou, igual que dic que el Nou Barri, es vaig aprendre molt, Poble Nou és un barri molt amb molta consciència de classe, també, el que jo he viscut.
0: Des de
1: és un
0: sempre.
1: Barri amb molt moviment associatiu. Jo quan vaig venir aquí, és clar, jo treballava a Cerdanyola, havia d'anar amb taxi, amb cotxe cada dia, perquè no hi havia, era al mig de la muntanya i no hi havia transport públic.
0: No.
1: Vaig pensar, Montse, o busques algú que es mogui, o aquí això serà, per tu serà un dormitori. Perquè
0: clar.
1: Mira, vaig tenir l'encert, jo diria que va ser un encert, que vaig assabentar que hi havia una assemblea de l'Associació de Veïns i Veïnes, vaig anar a l'assemblea i van dir, bueno, si algú es vol apuntar a la Junta, vaig apuntar
0: ja està,
1: a la Junta.
0: A tu no t'ha durat res, eh?
1: No, però saps què passa? Que a partir d'aquí és que és com un ventall, no? Perquè hi ha tants contactes, tantes coses que surten, tantes iniciatives que poden haver-hi, i llavors el 2000... el 2011, sembla que va ser el 2010 o el 2011, no sé si recordareu que hi va haver aquella tancada d'immigrants.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquí al Poble Nou, un grup dels que hi havia a l'església del Pino i que havien, hi van venir com 30 aquí al Poble Nou. Llavors hi va haver un moviment molt interessant al barri. Moltes dones implicades, moltes. Moltes, perquè estaven a l'Església del Sagrat Cor, eren uns capellans progressistes que van col·laborar molt i que van ajudar molt, doncs hi havia dones que feien... tu et coneixes la Lola? Coneixies la Lola?
2: Sí.
1: La Lola, mare de Déu, era un encant de dona, la Lola. Vull dir, feia...
2: Històrica.
1: Exactament. Sí, sí, sí. Feia, els feien el dinar, els portaven allà, els portaven... Bueno, i els hi van fer companyia, hi havia una metgessa que tenia cura, doncs, també
0: sí.
1: del barri, que tenia cura de com estaven les seves constàncies, perquè van començar a fer una vegada fam, també.
0: Sí.
1: I aleshores es va crear un moviment molt interessant aquí al barri, que va ser una xarxa de suport a les persones immigrades. I llavors va ser molt bonic perquè van ser un grup de gent, també molta gent lligada a l'església, però bueno, veïns del barri, entens? Vull dir, molts que treballes perfectament. No? I llavors posàvem cada mes diners i aleshores hi va haver-hi un dels companys, el Ramon Sobirana, no sé si el coneixes del Ramon, bueno, no ho sé, aquest xicot, juntament amb la Lola, van convèncer els veïns d'allà on vivia la Lola, que hi havia un pis buit, que els lloguessin. Però el van llogar a nom del Ramon, perquè se'l llogaven a nom d'un dels altres.
0: No tenien papers, no, clar.
1: I la gent, a veure, la Lola va fer un paper excel·lent perquè va convèncer el veïnat que no fos gent problemàtica, que foren bons veïns i que no tindrien cap problema amb ells. No? I així va ser, pensa que hi van anar-hi 8 homes pakistanis visquent en un pis i mai hi va haver-hi cap problema. I llavors se'ls va, el Ramon sobretot, els hi va anar de qual pis perquè faltaven... canonades, bueno, canalitzacions, coses que feien falta,
0: i
1: durant tot un any vam estar pagant tot el que representava el lloguer del pis i els subministraments, fins que ells van començar
0: a trobar
1: feina d'alguna manera i cadascú a tirar pel seu compte.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí. Sí.
1: Però llavors, el 2011, aquí al Poble Nou hi va haver-hi... Perquè el Poble Nou és un barri que hi havia hagut moltes fàbriques, amb la sí. qual vol dir que hi havia moltes naus buides. I la gent, que no té un lloc on posar-se, doncs posava les naus.
3: Entrava les naus.
1: Però llavors van començar tot un seguit de desallotjaments. Jo ho tinc aquí apuntat, però és que van ser moltíssims, perquè anaven un darrere l'altre. O sigui, teníem gent a Consell de Cent, a Badajoz, a Puigcerdà, vull dir,
3: a l'Aigua,
1: bueno,
3: a totes aquests carrers, sí, sí.
1: Tots aquests, tota aquesta colla, van tenir desallotjaments que tot el veïnat hi anàvem, eh? Vull dir, anàvem a intentar parar-ho.
3: Sí, sí, sí.
1: Un d'ells va ser amb molta agressivitat de la policia. Els hi van llançar gas pebre. Un d'ells va quedar ferit, que va haver d'estar hospitalitzat i tot.
3: Ja,
1: i
3: ja,
1: que
3: ja.
1: Hi va haver-hi molta, molta solidaritat. I esclar, tantes empreses es van anar buidant, tantes naus es van anar buidant, que finalment van anar a parar al carrer Puigcerdà.
3: Sí.
1: El carrer Puigcerdà era com una gran... com un complex d'empreses que hi havia allà, no? I que estaven buides.
3: Sí.
1: I jo hi vaig anar-hi amb un altre company de l'Associació de Veïns acompanyant un mosso d'esquadra, perquè els havia dit que podien anar allà perquè de moment i durant sí. un temps ningú els molestaria.
3: Ja.
1: I vam anar a donar feu de fer
3: sí, sí,
1: i bueno,
3: que això ho han dit i que això s'ha de fer així.
1: Es van organitzar molt bé. Es van organitzar molt bé allà dintre.
3: I van estar a temps.
1: Sí, ben bé, doncs, dos anys, em sembla que va ser dos anys. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Dos anys ocupant una,
1: sí,
3: una nau.
1: Sí, sí, sí.
3: Al carrer Puigcerdà.
1: Sí, mira, van el 2011, van entrar al Nadal del 2011 i els van desallotjar el 24 de juliol del 2013.
3: Mira.
1: O sigui que... I en allà eren, majoritàriament eren homes, perquè clar, són els que venen, els que fan la ferralla, però també hi havia dones.
3: Yeah.
1: I les dones van posar el seu toc, no? Perquè les dones feien el menjar. Feien el menjar, es recollia també hi havia companys que anaven a buscar menjar al forn, que els hi donaven així ja.
3: Sí, sí, sí.
1: I llavors feien menjar a molt baix preu i d'alguna manera es feia
3: com
1: comunitat allà, no?
3: Per tots i per tots.
1: Llavors, esclar, quan va venir el desallotjament, clar, va ser un drama, perquè allà hi havia 300 i pico de persones que no únicament vivien allà, sinó que treballaven allà. Perquè una nau el donava la possibilitat d'acumular la ferralla que recollien,
3: sí,
1: de desballestar-la. En el districte doncs, també hi havia serrallers que els hi podien portar allà
3: per vendre-ho.
1: I els havien de portar tot esnicolat,
3: sí.
1: per vendre-ho. I esclar, vull dir, quan es van quedar sense això, doncs...
3: Pues es quedaven sense feina,
1: drama,
3: sense lloc,
1: no?
3: I un drama.
1: I aleshores sí que hi va haver-hi aquí al barri una moguda molt interessant, molt... perquè el veïnat va sortir a l'associació de veïns, ens vam posar a la Rambla, vull dir, demanant a la gent, vam fer manifestacions conjuntes, ells
3: sí,
1: i nosaltres,
3: sí.
1: I va ser un moviment que va sortir ja del Poble Nou i va abarcar tot Barcelona.
3: Barcelona. Jo recordo el Pi.
1: El Pi,
3: perquè sí, perquè bueno, jo
1: però
3: vaig néixer allà.
1: Però el Pi és anterior, eh? El Pi és anterior,
3: sí,
1: jo t'estic parlant
3: ja
1: de...
3: Jo recordo això.
1: Sí.
3: Perquè jo, bueno, jo vaig néixer allà davant i encara anava allà a dinar a casa de la mare i recordo aquest moviment i bueno, que es va estendre per Barcelona.
1: I aleshores, quan els van desallotjar, esclar, nosaltres el que vam voler és pressionar l'Ajuntament perquè no els deixés a l'estacada. Val a dir que hi havia el Trias en aquell moment, eh? Però...
3: Sí, es va portar bé?
1: Bueno, potser per la pressió que hi havia, però es va portar bé. Sí, sí, sí,
3: sí, sí.
1: Perquè mira, primera, vam fer una cosa, jo crec que va ser... Nosaltres demanàvem... Ells volien intervenir, parlar, parlo d'ells, parlo dels immigrants, eren els protagonistes,
3: sí.
1: Però ningú els hi donava veu.
3: Yeah.
1: Aleshores, nosaltres vam fer un treball amb delegació de govern, Generalitat i Ajuntament. De dir, aquesta gent no se la pot deixar així. L'Ajuntament va aconseguir, quan es van desallotjar, es va fer una llista, que només se li van apuntar 80 perquè no n'hi havia més, però l'Ajuntament es va comprometre a buscar-los allotjament en aquesta gent.
3: Els 80?
1: Sí. Després vam anar també amb la Generalitat, perquè la Generalitat, quan demanaven papers, havien de fer el certificat d'arrelament i tot això. I amb delegació de govern perquè ens ajudés a moure tota aquesta història. Cada vegada que nosaltres fèiem una reunió la fèiem amb un grup d'immigrants que representaven els altres.
3: Sí.
1: Que sempre l'administració ens havia dit són molts a qui representen
3: sí,
1: ells.
3: Sí.
1: Nosaltres tampoc representem a ningú
3: clar.
1: A no ser que vinguin ells.
3: Ells,
1: no?
3: Clar, clar.
1: I aleshores, bueno, esclar, després, amb lo de delegació de govern, va ser una estafa total, perquè ens van dir, la delegada de govern en aquell moment, que hi havia possibilitats de demanar doncs, els papers, com a mínim doncs, de residència i,
3: sí.
1: I tal, i vam estar a la Flor de Maig, a l'Ateneu la Flor de Maig, tot un estiu treballant per recollir documentació,
3: tota la documentació per
1: que necessitaven. Que és Déu-n'hi-do,
3: no,
1: eh?
3: Sí, sí.
1: Esforç
3: preparar-se...
1: per nosaltres, però esforç per ells, perquè no tenien contactes allà i potser doncs, per demanar
3: necessitava...
1: un paper havien de donar una mordida, no? Havien de... Després havies de buscar un traductor jurat que ho documentés, i això valia uns diners. Això
3: sí,
1: se m'encarregava una companya, la Carlota, que es va encarregar de fer tots aquests contactes, i aleshores què va fer el barri? Pagava la meitat del que costava...
3: Tot això.
1: Tot això. Però volíem que l'altra meitat la paguessin ells perquè no es,
3: clar,
1: perquè tinguessin
3: perquè
1: una corresponsabilització
3: sí, sí,
1: d'això, no?
3: Clar, sí, sí, sí.
1: Llavors, tot la qüestió de l'allotjament va ser molt complicat perquè, esclar, t'ho imagina't, Barcelona com està de turisme, doncs a l'estiu haver de buscar allotjament per 80 persones.
3: Bo.
1: La veritat és que moltes
3: sí, sí.
1: Vegades
3: si
1: eren...
3: En juliol, ja em diràs.
1: Eren allotjaments molt precaris
3: clar.
1: Perquè eren habitacions d'hotel, de pensions, de tot això,
3: sí,
1: i nosaltres
3: sí.
1: Estàvem
3: tot
1: al darrere, teníem un contacte, tal... Després de tot això hi va haver-hi també un altre, quan ja no hi havia el Trias, que ja hi havia els comuns governant, un intent de muntar una cooperativa que la idea era interessant, però no va reeixir.
3: No va
1: no, era de recuperació de lo que és els electrodomèstics.
3: Ah.
1: O sigui, anaven com amb unes bicicletes que tenien un remolc al darrere, no sé si et sonen
3: no,
1: els
3: vells,
1: bueno, a l'encop es deien, no? Llavors se't feia molt bé una nevera, venien aquí, se la portaven, se l'enduien allà, la restauraven, sí. I la cosa era doncs, que la poguessin vendre després, però
3: ja,
1: hi havia
3: ja.
1: Tota una qüestió de permisos que va ser molt complicat de trobar,
3: ja.
1: I durant un temps, 2 anys potser, l'Ajuntament va estar pagant-los el sou, van tenir la sort que es van poder assegurar i tenir papers, vull
3: sí,
1: dir, amb
3: sí,
1: la qual
3: sí.
1: ja
3: això, una vegada els papers en regla,
1: sí.
3: Potser ja trobes
1: sí,
3: una
1: però
3: mica
1: després
3: més
1: de... també s'acaben els papers, si no
3: sí,
1: tens feina,
3: sí, no,
1: s'acaben.
3: Si no tens... Sí, sí, els papers serveixen per trobar feina. Si
1: clar.
3: Tens feina ja t'hi queda,
1: sí.
3: Si no...
1: Sí, sí.
3: Bé, tornem a fer un altre tall de música,
1: sí.
3: Vale? I ja farem l'última part. Bueno, has triat el
1: Gallo
3: Rojo. La sentim,
1: sí,
3: d'acord? De Sílvia Pérez Cruz.

0: Bé, ara ja per acabar, Montse, jo també et voldria preguntar, no?, sobre un parell de cosetes, eh? Tampoc, no ens queda tampoc massa temps. Una d'elles és que a tu et van donar la medalla de l'Ajuntament de Barcelona, no? Jo, pel que he llegit allà al portal de l'Ajuntament, deia, per la seva trajectòria i implicació en la vida associativa del barri del Poblenou i de lluita en defensa dels valors cívics i socials. Això és pel que tu em van donar la medalla i que, bueno, crec que ets una de les poques dones que fins aquell moment havien donat la medalla. I també, això, no sé, la feina o la tasca que vas fer per la fundació aquesta del Museu Històric i Social de la Maquinista. Què ens
1: Sí,
0: pots explicar?
1: mira, els treballadors i les treballadores de la Maquinista el que teníem molt clar és que tota la trajectòria d'aquesta empresa no es podia perdre. Únicament, no únicament pel que fa a la lluita, que la lluita doncs, és molt i molt important, sinó també pel que representa a nivell industrial una gran empresa com la Maquinista, no? Aleshores, quan es van vendre la Maquinista i l'Alstom, ai, perdó, i la Macosa a l'Alstom, els companys reclamàvem que quedés alguna part de la Maquinista per fer un museu de memòria i es reivindicava el que havia estat l'escola d'aprenents, que havia estat doncs, importantíssima. No ho vam aconseguir perquè allò va ser tot un procés especulatiu, ja veieu, en un lloc hi ha un gran centre
0: La
1: comercial, a
0: maquinista, a la
1: l'altre hi ha
0: maquinista.
1: aquí a la Diagonal Mar, allà hi ha el Maquinista, i res, un cap de setmana van enderrocar uns edificis que eren preciosos, molt macos. No? Aleshores, els
0: Tota la
1: companys,
0: història.
1: sí, els companys que hi havia en aquell moment al comitè d'empresa doncs van lluitar moltíssim perquè ja si no ens deixaven res que ens deixessin alguna cosa on poder fer un museu. I llavors es va aconseguir que es fés un edifici que és bonic, té com una forma de vaixell perquè és una de les coses que havia fet doncs, la Maquinista i està en el parc de la Maquinista. I
0: Sí.
1: aleshores allà es va fer la Fundació Museu Històrico-Social de la Maquinista i de la Macosa, no? Llavors ens van començar a treballar i jo era una vocal
0: Sí, de la junta
1: sí,
0: del
1: exactament, del
0: patronat o de
1: patronat que es
0: sí.
1: va fer, no? I ara pues, ja fa 10 anys que en sóc la presidenta. A veure, com sempre, és un treball d'equip, eh? Vull dir,
0: Sí, sí.
1: és el director i per sort doncs, tenim les tasques molt, molt repartides, però des del museu que hem intentat fer audiovisuals, hem fet llibres, fem exposicions, fem jornades que tenen a veure no únicament doncs, amb el que és la història, sinó també amb el moment actual, no? Vull dir, què passa amb el transport, què passa amb la immigració, que anem fent
0: Sí,
1: coses
0: sí.
1: obertes a tot el que és el districte, bueno, a tothom, però estem a Sant Andreu, tenim una bona col·laboració amb el districte de Sant Andreu i mira, anem fent doncs, el que podem, no?
0: Sí, com sempre, no? Com tota
1: Sí.
0: la teva vida, que sempre has fet tot el que
1: Com
0: has
1: pots,
0: pogut,
1: com pots.
0: que és el que a fi de cap és el que hem de fer.
1: Sí.
0: Fer tot el que podem, posar el nostre gra de sorra amb
1: I en
0: això.
1: aquesta línia del que m'has preguntat de la medalla, mira, va ser una gran sorpresa i a més, com què et diré jo, com una mica de vergonya. No és
0: No.
1: falsa modèstia, eh? Quan m'ho van dir, vaig dir, home, no, el Poblenou, a més, ho dic sincerament, al Poblenou hi havia quantitat de gent molt lluitadora, amb molta més trajectòria.
0: En aquell moment es va tocar tu,
1: Sí, i
0: amb
1: vam fer.
0: representació de...
1: Sí, vam fer una festa molt maca a la Flor de Maig, ens van cedir, vam convidar moltíssima gent del barri i tal, van venir, i el que vaig dir és el que crec, eh? Aquesta medalla, si l'haguessin pogut esmicolar,
0: Ah,
1: tocava un trosset a cadascú dels que érem allà, no? Però bueno, això és el moviment obrer, això és el moviment veïnal, el conjunt dels esforços entre tots, que és allà on porten a aconseguir el que es pot.
0: Pues sí, això és el que hem d'arribar. Doncs moltes
1: A tu,
0: gràcies.
1: Anna,
0: Estic
1: a tu i a la Yolanda.
0: emocionada de parlar amb tu i bueno, et faré un gran petó i una gran abraçada fora del micro. Ens quedem amb les teves paraules, ja, ja amb la força de la teva memòria, no? De tota la
1: Sí,
0: memòria que ens has aportat.
1: i amb els ànims per la gent que queda, perquè moltes vegades es diu que la gent jove ara no es mou. Sí que es mou. Es mou per causes potser diferents i per marcs diferents, però és molt important no caure en el desànim, vull dir, perquè si no, no ens en sortirem.
0: Exacte. Exacte. I per això, per no caure el desànim, està bé compartir aquestes experiències i això, per mantenir viva, no? Sí. La història de les dones i de les, sí. I en aquest cas de les dones obreres, no? Sí. Bé, això ha estat tot. Gràcies, Montse. Això està tot pel programa d'avui d'Històries en Femení. Jo, com sempre, des de que he començat aquesta segona temporada, m'acomiado amb un desig. Amb un desig que és que no oblidem Palestina. Sobretot perquè Palestina serà lliure. Salut.

Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: prop.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.